0: restriccions, que no són més que acabar amb el negoci rendista per tal d'aconseguir el dret efectiu a un habitatge digne per a tothom. És per això que seguirem fent feina cap a la següent passa, la convocatòria d'una vaga general que ha de ser massiva, transversal i històrica.
1: Des de l'acampada de la plaça Espanya de Palma, el portaveu de Stop Desnonaments, Joan Segura, aposta també per mantenir viva la flama de la protesta.
2: Unas medidas paliativas, pero que pueden ser muy importantes para la resistencia de las familias trabajadoras, ¿no? Ahora bien, no nos tienen que desmovilizar ni un milímetro. La clave de que estas medidas hayan sido aprobadas es la movilización. Por tanto, no deben desmovilizarnos y deben de facilitarnos ir mucho más allá.
3: I continuem parlant de matèria política perquè PP i Vox han rebutjat una proposició no de llei del PSI per demanar a la Sindicatura de Comptes que estudiï si el vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, va malversar recursos públics amb l'ús que en va fer de 3 cotxes oficials. I demà Ferran Moreno assumirà la batlia de Manacor en un ple extraordinari.
1: El fins ara batlle Miquel Oliver ha renunciat al seu càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la presidència del Consell de Mallorca. Permès per Mallorca, Oliver, que ha estat batlle els darrers 7 anys, continuarà com a regidor de Cultura amb dedicació a temps parcial.
4: Que no deix Manacor per Mallorca. Com he dit, continuaré aquí. I ho vull fer sense enllarar ningú. La batlle exigeix una dedicació enorme i preparar en rigor una responsabilitat insular també necessita temps. És una decisió pensada, personal i política, i crec que també és bona per Manacor, perquè permet un relleu ordenat i és coherent amb la responsabilitat que ha assumit de cara en els propers mesos.
3: La mare de successos, 15 persones han resultat detingudes en una operació contra el narcotràfic desenvolupada ahir a la barriada de la Soledat de Palma i a Marratxí.
5: Entre els detinguts es troben el Pablo, la seva dona i altres familiars seus. En l'operatiu s'han escorcollat 14 habitatges on s'han decomissat dobles en efectiu, diverses quantitats de drogues, joies i vehicles, i han participat més de 200 efectius de la Policia Nacional i de Vigilància Aduanera de l'Agència Tributària.
3: I seguim pendents de l'arribada de pasteres, acabant de saber la localització del 3-3 que sumarien a les dues ja, a les quals vàrem informar ahir, i que farien un total de 5 embarcacions fins al moment a les costes de les Balears amb 77 persones en total. Això d'ahir, però acabant de saber dues més en el dia d'avui, Laura.
5: Sí, avui han arribat altres dues embarcacions més. La primera arribava a Cabrera amb 15 migrants d'origen magribí i una segona arribava a Cala Galiota, a Santanyí, amb altres 12 migrants.
3: Gràcies, Laura. I hem de parlar ara de la concentració d'ahir d'unes 200 educadores que es van manifestar davant del Parlament per reclamar la negociació d'un conveni autonòmic i una revisió del decret de mínims.
5: El seguiment ha estat del 21% segons la conselleria i del 60% segons els sindicats convocants. Els professionals exigeixen de nou una baixada real de les ràtios, més personal de suport i unes condicions laborals dignes. La portaveu de la xarxa 03 és Dolores Márquez.
6: El decret de mínims és, per jo, és un copia-pega de lo que ja hi havia. Ells no han aportat res. No hi ha separació educativa, no existeix. No existeix una baixada de ràtio real. No, és que no han fet cap proposta nova.
5: I els sindicats que donen suport a la vaga recorden que la situació està encallada des del passat curs, però per això reclamen una passa endavant i diàleg urgent a la Conselleria d'Educació. Són Jaume Coi d'UGT, Sandra Serra de l'Estell i Pepa Ramis de Comissions Obreres.
7: Encara no tenim cap realitat ni cap cosa assignada que ens faci pensar que hi haurà una millora en les seves condicions.
8: Si realment hi hagués voluntat política, s'hagués fet una mesa tècnica amb representants de la xarxa i dels sindicats representatius.
9: On hem d'anar a una altra vaga general perquè ens escoltin, perquè ens cridin a mesa? Això és la pregunta que s'hauria de fer a l'administració.
5: La protesta es va estendre també a la resta d'illes. A Menorca, les educadores van recórrer Mahó des de la delegació del govern fins a la seu de la Conselleria d'Educació. La portaveu de la plataforma 03 a Menorca és Laia Coi.
10: El que no podem fer és crear unes lleis que expliquin tot el polític que ha de ser 0-3 en tots els indicadors de qualitat i tot, però que després no hi hagi recursos, no hi hagi el personal, no té temps per preparar aquestes sessions, res.
5: I a Eivissa el sector es va concentrar a les 6 de l'hora baixa per sumar-se a les reivindicacions de la comunitat educativa.
3: I per la mare de turisme, les Balears han tancat la campanya d'estiu amb bones dades. Segons ExcelTour, les Illes són la tercera comunitat que més ha incrementat les vendes, gairebé un 5%, només superada per Comunitat Valenciana i Catalunya.

0: També ha pujat la rendibilitat en un 7,7%, una xifra que expliquen des de l'Aliança per l'Excel·lència Turística podria ser més gran, però l'incessant increment de costos, diu, així ho impedeix.
1: Aquest increment de la rendibilitat que situa les Balears com a segona comunitat amb més beneficis només per darrere de la Comunitat Valenciana s'explica en diversos factors. D'una banda, els esdeveniments que han causat una alta influència de turisme, que com ha estat l'eclipsi solar del mes d'agost, i d'altra banda, el creixement en valor i no en volum, amb una major oferta de productes de major valor afegit.
0: I les destinacions més internacionalitzades mantenen els majors nivells d'ingressos del litoral espanyol, entre elles les illes d'Eivissa i Formentera, que assoleixen els 225 euros per ingressos d'ingressos per habitació disponible. 7 i 57 minuts, temps ara per parlar d'esports.
1: La selecció espanyola sub-21 va tancar ahir a Eivissa la classificació per a l'europeu de la categoria després de superar per 7 gols a 1 a Romania, que s'havia avançat en el marcador, en un partit que va comptar amb l'ex-mallorquinista Jan Virgili com a titular, mentre l'illenc Rafael Obrador va sortir a la segona meitat. David Gordo, seleccionador sub-21, agraïa el suport dels 3.750 espectadors que varen omplir camises.
2: Darles las gracias por el apoyo, porque cuando se nos han puesto las cosas complicadas al empezar perdiendo, la gente ha empezado a animar, a ayudarnos, a empujarnos y nos ha venido de maravilla.
1: D'altra banda, el Mallorca torna avui a la feina amb la previsió de recuperar pel partit de diumenge contra les Palmes els seus internacionals. Martín Valgent i Lucas Bestrón han de tornar en principi sense problemes. Veurem l'estat físic de Cito Lubumbo, que fa uns dies es va lesionar a Angola.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Començant amb el diari de Menorca, diu, acaba la legislatura de l'habitatge, entre cometes, sense els pisos de Vassallo ni de la Sareb. I la imatge de portades per la concentració del col·lectiu d'educadores de 0 a 3 a Menorca, diu, baixar ràtios, pujar sous. Diario de Eivissa. El Parlament rebutja que els municipis de les Balears puguin limitar els lloguers. I la imatge de portada és per la selecció espanyola sub-21, que diu, es va donar ahir un festim a Eivissa. També protagonisme per a la selecció al periódico de Eivissa. La Rojita, diu, s'ho passa en gran a Can Mises i destaca els 7 gols anotats contra Romania. També destaquen en titulars que els hotels pisos són els més rendibles del país i que veïns d'Escubells denuncien el tancament de l'antic camí vell de Proroig. En canvi, Última Hora té com a principal tema de portada, i a més amb una fotografia a tres quarts de pàgina, que Puigdemont ja pot tornar a Espanya. Diu que Llarena ha deixat sense efecte l'ordre de cerca i captura després de la veredicta del Constitucional sobre el malbaratament de Dolors Bassa. Diario de Mallorca, diu, l'habitatge tensa al Parlament, i ho il·lustra amb aquesta imatge, amb aquesta abraçada de la presidenta del govern, Marga Provença, amb una dona desnonada, en Pilar López, que li va recriminar, diu, que la varen deixar abandonada. Amb aquesta repassa a les portades arribem a les 8 del matí, tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30, els sindicats i els moviments socials acabaran de tancar aquesta tarda que dia 11 de novembre convocaran una vaga general pel dret a l'habitatge. La data ha estat filtrada aquest dematí, però tot assenyala que hi ha consens entre els sindicats de llogaters, UGT i Comissions Obreres per convocar a poc menys de 24 hores de l'inici de la campanya electoral. Els partits de les Illes ja han fet les primeres reaccions, els que donen suport al govern central li donen suport i la dreta s'ho miren perplexitat. Escoltam a Iago Negueruela del PSIP i Sebastià Sagreras del PP.
2: Y son puntos troncales que hacen que los trabajadores y trabajadoras de este país digan hasta aquí. Y que, por tanto, un apoyo rotundo y total.
3: Tenim més expectativa. Nosaltres sempre han dit que respectant qualsevol tipus de manifestació i seria insòlid que les manifestacions anessin contra els partits que no han tingut la capacitat de governar durant aquests darrers anys a l'estat espanyol.
1: Avui és dimecres, 7 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. Salut multiplicarà per 4 el nombre de psicòlegs que hi ha actualment als centres de salut.
4: Fins a arribar a la 60a abans de final d'any. A Formentera n'hi haurà un 5 dies a la setmana. Actualment hi ha 16 psicòlegs generals sanitaris i donen cobertura de 8 unitats bàsiques. En un any, de fet, han atès a més de 5.000 pacients, la majoria a Mallorca. El perfil majoritari són dones d'entre 35 i 64 anys que han rebut atenció individual per conflictes familiars o de suport habitual. Carme Bosch és directora general de Salut Mental.
5: Tenim 16 psicòlegs generals sanitaris als centres de salut que estan cobrint actualment 18 centres de salut, perquè alguns d'ells es reparteixen en dos centres de salut diferents. I la idea és que ara ja es comencen a contractar de tal manera que arribarem a tenir aquests 61 professionals ja incorporats a tots els centres de salut de la comunitat autònoma.
1: S'ajorna la vaga indefinida de metges.
4: Per la convocatòria d'eleccions generals, així ho ha anunciat el comitè de vaga, que argumenta que la fi de la legislatura suposa un canvi d'escenari. En aquest sentit, destaquen que el projecte de llei de reforma de l'Estatut Marc, origen de les protestes, decaurà. Això sí, amenacen amb reprendre el conflicte si el pròxim govern no atén les seves demandes. Miguel Lázaro, el president del Sindicat Mèdic de les Balears.
6: El conflicto persiste y las movilizaciones que ahora haremos serán presión a los partidos políticos. Hemos ya pedido reuniones con todos los partidos políticos y les vamos a exigir que aparezca en su programa electoral el que si ellos gobiernan, van a conceder un ámbito específico de representación y de negociación para el colectivo médico.
1: Tot l'arxipèlag en avís groc per pluges i tempestes.
4: La inestabilitat que afecta el Llevant peninsular s'ha acostat a les illes durant la nit, però la tempesta s'ha esvaït en tocar terra. Tot i així, el mal temps continuarà fins demà i emergències demana precaució. Eduardo Pargas, el director del Centre de Coordinació d'Emergències de l'U2.
7: Son tormentas que se pueden reactivar y puntualmente descargar 20-30 litros en un periodo corto de tiempo. Y tenemos que estar atentos a este seguimiento, a este episodio de inestabilidad que tenemos en el Mediterráneo durante estos días. Pero en principio, AEMET no prevé una subida del nivel durante las próximas horas.
1: Nova arribada de pasteres a les Balears.
4: Avui de matí han arribat dues amb 27 migrants que han estat interceptades en aigües de Cabrera i a Cala Galiota, Set Salines. S'afegeixen els 77 migrants que hi arribaren a les costes de les Balears a bord d'altres 5 embarcacions.
1: I en els esports?
4: El Mallorca prepara el partit contra Las Palmas. L'equip de Luis García ha tornat avui a la feina sense comptar encara amb la tornada dels tres internacionals Bergström, Valgent i Lubumbo que hi varen finalitzar la finestra FIFA.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears continuen les precipitacions. Durant aquesta tarda cel ennuvolat amb ruixats i tempestes. Podran ser fortes i amb calamar-se. Baixen les temperatures. Màximes de 26 graus a Palma, a Maó, a Eivissa i també a Formentera. Demà dijous s'esperen també ruixats i tempestes. Durant el matí podran ser localment forts i amb calamar-se a Menorca i Mallorca. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Demà baixaran les temperatures. Màximes de 25 graus a Palma i a Maó, 26 a Eivissa i 27 graus a Formentera. Bufarà vent molt fort i deixarà mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
9: de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
10: Una i 35 minuts, què tal? Com estàu? Molt bon dia. Bé, molt bon dia per dir qualque cosa, perquè ens hem aixecat amb la bona notícia de les pluges, unes pluges que de moment estan caient d'una manera, jo crec que bastant bona, sense uns acumulats que siguin molt intensos i de manera una mica continuada, almenys de moment aquí a Palma està ploent. Hem de dir que fins ara s'han registrat com a màxim 40,6 litres a Escorca, a Lluc en concret. Hem de dir que les Balears estan en avís groc per aquestes pluies i tempestes, una inestabilitat que afecta el llevant peninsular i que s'ha acostat a l'arxipèlag durant la nit, però la tempesta s'ha esvaït inicialment en tocar a terra i després han començat, com dèiem, a reprendre. Tot això, el mal temps continuarà més fins demà i emergències demana precaució. Aina Escandell, bon dia.
4: Bon dia, què tal, Xisco?
10: Bé, pendents d'aquestes pluges que de moment, com dèiem, estaven caient bé i és que s'esperen al llarg del dia precipitacions acumulades de fins a 30 mil·límetres en una hora.
4: Sí, també calabruix i vent amb ràfegues d'entre 70 i 90 quilòmetres. A la resta de l'arxipèlag les precipitacions arribaran als 20 litres per metre quadrat en una hora. Eduardo Pargas, el director del Centre de Coordinació d'Emergències de l'U2.
7: Son tormentas que se pueden reactivar y puntualmente descargar 20-30 litros en un periodo corto de tiempo y tenemos que estar atentos a este seguimiento, a este episodio de inestabilidad que tenemos en el Mediterráneo durante estos días. Pero en principio AEMET no prevé una subida del nivel durante las próximas horas.
10: Hem de dir també, no està relacionat amb les pluges, però sí que hi ha hagut un imprevist a Palma. Hem anunciat que ha reparat ja l'avaria que s'ha registrat en una canonada a les avingudes i que ha provocat aquesta passada nit un esvoranc, com dèiem, a les avingudes. Una actuació que ha duit a terme Emalla per reparar aquesta avaria i que ha servit per col·locar dues plaques de càrrega. Amb quin objectiu?
4: Amb l'objectiu de reforçar l'estructura i evitar que en el futur tornin a produir-se incidències, forats com aquests a la calçada. Tot i així, continuen les restriccions al trànsit en el sentit cap al passeig marítim. Els serveis municipals asseguren que intensifiquen la feina per fer possible l'obertura d'aquests carrils tan aviat com sigui possible.
10: Idò, amb el temps hem començat a parlar d'aquest magazín, amb aquest esvoranc també que comptàvem amb que Maya ja ha reparat. I ara ens endinsam en el magazín d'avui per parlar, entre d'altres coses, Aina, de la secció de Som Dones.

0: Companys, per això, com per moltes altres coses, ens hem d'armar de paciència, perquè sí, n'hi ha que ho fan i ho tornarien a fer, i a més te dirien, ups, I did it again.
1: Sí, com a Britney Spears ho tornarien a fer. És molt interessant, el de passar una multa per aparcar malament en una plaça de, jo què sé, d'un pàrquing de supermercat. Però bé, en tot cas, és així com dius, n'hi ha que els és igual fer les coses malament.
2: I en aquestes persones, jo negaré haver-ho dit això, en directe i en antena, però haurien de trobar el cotxe.
1: Jo el que no entenc és aquesta sintonia després del que acaba de dir Enrique, però va bé, ja va bé, ja bé. I després, a més, encara demanarien veure les càmeres de l'aparcament per veure qui li ha fet qualque coseta tan a prop.
2: Ell negarà haver-ho fet malament, perquè sempre aparquen bé.
0: Sí, és que he passat aquesta sintonia perquè n'hi ha que després és que sempre ploren. Tu els hi dius, has fet això malament? Sí, però és que sempre tenen una excusa. Res, en definitiva, que pareix que això ho heu viscut, que jo crec que sí, ho deixarem aquí. No sigui cosa vos vengui tancar el municipal després de dir que si no ho fa una porta, ho fa un esclau.
2: No, no,
0: i un altre dient que vol una normativa per posar, per posar multes.
1: Ja crec que és una proposta molt adequada.
0: La qüestió és que aparcar ocupant dues places és un desgavell, així que val més no fer-ho pel bé comú.

Queda un minutet i mig perquè siguin les dues darrers instants de l'edició d'avui de Punt de Fuga, recordant que estem en alerta groga a totes les illes fins a les 4 de l'hora baixa per pluges i tempestes. Per tant, precaució a les pròximes hores. De moment, com dèiem, els registres més importants han estat de 40,6 litres a Escorca, i també aprofitant per anunciar que ha arribat una altra pastera a les Illes Balears amb 29 persones. Ha estat interceptada en la línia de costa a Cala Mondragó, a Santanyí, una pastera que ha estat localitzada a les 9 del dematí. Recordin que avui ja havien estat detectades altres dues amb 27 persones a bord a Cabrera i a Cala Galiota, a Santanyí. Som a punt d'arribar a les dues. Recordin que totes les notícies seran actualitzades en 10 minuts al Ràdio Diari Migdia a partir de les 2:10. Després tenim tots els butlletins horaris i recordant també l'informatiu de l'hora baixa quan quedin 10 minuts per les 8. Gràcies per la seva atenció.

0: consultiva. Es el gobierno quien debe fijar la cantidad.
1: Y siguen las lluvias hoy y mañana, persistentes en el extremo norte de la península, con importantes acumulaciones en Cataluña y Baleares, chubascos acompañados de tormenta que podrían ser muy fuertes y con granizo. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
2: Aquí a les Illes Balears, després que els sindicats hagin confirmat que la vaga general en defensa d'un habitatge digne tindrà lloc dia 11 de setembre, que coincideix amb els dos dies immediatament anteriors a l'inici de la campanya electoral del 29 de novembre, els partits continuen reaccionant a la convocatòria electoral. Ara, part del focus està centrat en el vot per correu. En aquest sentit, el PP ha volgut donar un missatge de tranquil·litat amb aquest vot per correu, diferent de la campanya llançada per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, demanant que no votin per correu. És Sebastià Sagreres.
3: Jo el que convidaria els ciutadans és anar a votar. I, evidentment, els ciutadans que puguin, que vagin a votar de manera presencial. Però, evidentment, aquells ciutadans que per força major, pel que sigui, que siguin a la península, en aquells estudiants que siguin a Barcelona, Madrid o altres ciutats, el que han de fer és demanar el vot per correu per poder exercir el dret que tenim com a ciutadans.
2: Un mateix missatge de tranquil·litat que transmet el PSI, però no ho fa així. Vox, la seva portaveu és Manuela Cañadas.
4: Sánchez gana en el voto por correo porque se demostrará. Ha sido un voto absolutamente manipulado y con fraude electoral con esta ley de nietos aprobada por la puerta de atrás. Por supuesto, nosotros llamamos a todos los ciudadanos a que haga el esfuerzo de votar en persona.
2: I en successos, la Policia Nacional ha detingut un home a Ciutadella que duia 337 grams de cocaïna dins el seu cotxe durant un control. L'home està imputat per un delicte contra la salut pública i el vehicle al qual circulava ha estat retirat al dipòsit municipal. Així, amb aquest punt de successos, haurem arribat a les 5 i 6 minuts de l'hora baixa. Més notícies de les Illes ja serà el butlletí de les 6. Fins després.

0: reduïda. I parlam de més coses, perquè la Conselleria de Salut multiplicarà per 4 el nombre de psicòlegs que hi ha actualment als centres de salut fins a arribar a la 60a abans de finals d'any. A Formentera n'hi haurà un, 5 dies de la setmana. Actualment hi ha 16 psicòlegs generals sanitaris i donen cobertura a 18 unitats bàsiques. El fet que hi hagi psicòlegs a les unitats bàsiques, segons la Conselleria, ja ha demostrat ser efectiva, perquè més de la meitat dels pacients atesos als centres de salut varen rebre l'alta clínica sense haver de ser derivats a hospitals generals. La consellera de Salut és Manuela García.
1: Porque el centro de salud, el nivel comunitario, es el nivel que más cerca tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de Baleares, y digo de Baleares, para poder acercarse. Es mucho más fácil pedir una cita con tu médico de familia que te va a, o con tu enfermera, para que te va a poder acompañar en este proceso y te voy a poder acercar a recursos.
0: I l'Ajuntament de Palma ha reobert el trànsit a les avingudes després de reparar l'esvoranc a la calçada que es va obrir ahir vespre a causa de l'avaria d'una canonada subterrània. Ha estat cap a les 5 del capvespre quan els operaris de Maya han acabat d'asfaltar el tram de l'avinguda Gabriel Alomar afectat i, segons explica Cort, la situació ja és de normalitat. Així hem arribat a les 6:06. Més notícies de les Illes ja serà el butlletí de les 7. Fins després.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: y le vamos a exigir que aparezca en el en su programa electoral el que si ellos gobiernan van a conceder un ámbito específico de representación y de negociación para el colectivo médico.
1: I no deixem la plana laboral perquè l'Hospital de Son Espases incorporarà durant els pròxims dies un total de 93 infermeres amb contractes d'interinitat o de llarga durada als diferents serveis hospitalaris. La convocatòria pública d'infermeria s'ha fet avui i s'han obert places d'infermera generalista. En aquests moments, Son Espases compta amb 2.165 infermeres, un 10% més que l'any 2023, quan en tenia 1.970. Així arribem a les 7:06. Tot el resum de la jornada i les notícies de les Illes arriben a l'informatiu vespre quan faltin 10 minuts per les 8.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.